0: Ràdio Es Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Immenso és el dolor que sient.

nits quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Cent 3.4 de sa freqüència modulada. Mustafa!

Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

vivo en un descuido del silbido, de la buena suerte.

for the dogs, them, you know?

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Fa 8 anys que rep escridassades en el mateix escenari i el 12 d'octubre d'enguany no ha estat una excepció. Els minuts previs a la desfilada militar a Madrid amb motiu del Dia de la Hispanitat han estat marcats de nou pels insults i crits al president espanyol Pedro Sánchez en una jornada que arriba escalfada per la precampanya electoral, per Ceuta i per la crisi de l'habitatge. La presidenta Marga Proens ha estat una de les representants autonòmiques que han assistit a l'acte. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia.
1: En què també s'han notat, això sí, algunes absències.
2: A les tribunes s'ha vist la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i les presidentes i els presidents autonòmics, excepte el lehendakari, el president canari i el de la Rioja. Al marge de les autoritats no hi ha faltat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però sí el de Vox, Santiago Abascal, que ha viatjat a Ceuta avui, un dia abans que la ciutat autònoma rebi els Reis Felip i Letícia.
1: Segons una informació de darrera hora, l'atenció en aquest moment s'estaria traslladant a la Puerta del Sol, on s'estan creuant retrets i insults entre alguns assistents en aquesta desfilada militar i acampats per l'habitatge. Tot d'una ho explica fem un repàs a l'acte principal del 12 d'octubre en una jornada amb altres assumptes destacats. Sense notícies de dues embarcacions procedents d'Algèria amb 23 persones a bord.
2: Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar les dues embarcacions que haurien sortit els dies 4 i 6 d'aquest mes. Ahir mateix va començar la recerca amb un helicòpter i un avió que sobrevolaren les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats.
1: La planta hotelera eivissenca comença a tancar amb assignatures pendents per la pròxima temporada.
2: Els empresaris fan un balanç positiu d'aquest estiu caracteritzat per una major despesa del turista, però els sindicats fixen els assumptes no resolts encara, la manca d'habitatge i la desconnexió digital dels treballadors.
1: Un 30% més de salari per als ajudants de doctor de la universitat.
2: Els preus disparats del lloguers tiraven enrere els investigadors d'altres indrets i l'augment de les retribucions ha revertit aquesta tendència. El setembre passat, la UIB va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag. En el cas concret dels internacionals, el 2021 suposaven un 21% del total, mentre que l'any passat ja eren el 40% de les sol·licituds.
1: Esquerra Republicana i Podem confirmen una col·laboració per al 29N.
2: Els dos partits han pactat anar junts en llistes per les circumscripcions catalanes i que Gabriel Rufián i Irene Montero faran equip en actes de campanya. Mentrestant, els partits inclosos al Front Ampli mantenen la mà estesa a la formació morada.
1: Pel que fa als esports, Gavi Fortesa, bon dia.
3: Bon dia.
1: El Mallorca guanya 3-1 les Palmes a Son Moix.
3: En el millor partit de la temporada, el Mallorca supera l'equip canari amb gols de Pablo Torre, Àlex Sala i Adri Fuentes. D'altra banda, en bàsquet, l'Azul Marino, recent ascendit a la Lliga Endesa, suma 3 victòries en 3 partits i comparteix lideratge la temporada del seu debut a la màxima categoria.
1: I quant al temps, l'avís groc s'ha desactivat a Menorca, però encara roman actiu a l'interior i sud de Mallorca per pluges. Què ens espera per les pròximes hores? Marc Alenté, bon dia.
4: Bon dia per aquestes pròximes hores. Parlarem d'ambient variable. Tot i que tindrem moltes estones de sol, creixen els núvols i de manera puntual deixaran ruixats. Sobretot ja per al centre i sud de l'illa de Mallorca. Poden créixer a l'interior d'Eivissa, és més difícil que arribi a ploure, però vaja, no ho poden descartar. A la resta, més estones de sol i un ambient molt semblant al d'ahir, amb els màxims que s'han de moure entre els 26 i 27 graus. En general, vent que continuarà bufant fluix i per demà no esperem molt de canvis. Dimarts relativament tranquil, però al migdia tornaran a créixer els núvols, principalment cap a l'interior de Mallorca. Tampoc envia el termòmetre i el vent continuarà bufant feble, per tant, situació marítima molt tranquil·la.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:04.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Ho avançàvem fa uns moments. Salvament Marítim ha activat un operatiu per trobar dues embarcacions que haurien sortit d'Algèria amb 23 persones a bord els dies 4 i 6 d'aquest mes. La recerca ja va començar ahir mateix amb un helicòpter i un avió que varen sobrevolar les aigües del sud de l'arxipèlag sense resultats.
2: Segons informa a través de la xarxa social X, Alarm Phone, entitat de suport als migrants que intenten travessar la Mediterrània, la primera d'aquestes embarcacions va sortir el 4 d'octubre de la localitat algeriana de Ceralda, rumb a les Balears, i anaven 17 persones a bord. La segona a partir dos dies després amb altres 6 ocupants. Des d'aleshores no es té notícia de cap de les dues embarcacions i les autoritats ja haurien estat informades. Se'ls ha demanat que compleixin amb les seves obligacions de cerca i salvament. Segons Salvament Marítim, avions de Frontex i la Guàrdia Civil patrullen habitualment aquesta zona de la Mediterrània per vigilar les possibles noves arribades d'embarcacions.
1: I han estat detinguts a Palma un home i una dona per captar amb enganys una jove estrangera i obligar-la a prostituir-se. Segons informa la policia, estan acusats dels presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i pertinença a organització criminal. A l'home se li imputa, a més, un delicte d'amenaces. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
2: La víctima coneixia el presumpte captador des que era menor d'edat, ja que era un amic de la família. Quan la jove va complir 18 anys, l'home va finançar i gestionar des d'Espanya els documents i les despeses del viatge perquè pogués traslladar-se a l'illa. Segons la policia, la jove havia de retornar els diners del viatge treballant legalment en un restaurant de menjar japonès on li havien promès uns ingressos suficients fins i tot per ajudar econòmicament la seva família. Una vegada a Espanya, l'home va aprofitar la situació de vulnerabilitat de la jove per obligar-la a oferir serveis sexuals a canvi de diners.

0: Han participat 7 agents de la policia local i un policia de Formentera al costat del seu K-detector de drogues, segons informa l'Ajuntament. La majoria de les substàncies confiscades es corresponia amb cocaïna, encara que els agents també han identificat cocaïna rosa, coneguda com Tusi. En l'operatiu no s'hi han produït detencions.
1: Amb la festa del Club de C10, avui capvespre, es posa punt i final al cap de setmana de closings a l'illa i conclou la temporada. El sector hotelet també comença ja progressivament el tancament.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: I és que el tancament d'hotels serà esglaonats a partir d'avui, després d'una temporada positiva per al sector i que pels sindicats acaba, però, amb moltes assignatures pendents. Alberto Ferrer.
3: El degoteig de tancament d'hotels s'allargarà fins a finals de mes en una campanya amb una ocupació semblant a la de l'any passat, però amb més despesa dels clients. Per l'any que ve, amb la Setmana Santa a principis de març, caldrà veure quants establiments s'animaran a obrir. Santiago García és el gerent de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera.
4: La despesa dels turistes ha pujat una mica, per tant, ens hem mantingut estables amb ocupació, però amb més despesa. I després, l'any que ve, sí que és veritat que Setmana Santa ve a principis de març. I, bueno, veurem quan s'animen a obrir tan pronta.
3: La Federació ha fet una enquesta sobre el clima laboral als establiments en què destaca la dificultat per trobar treballadors per la manca d'habitatges. Per això valoren la possibilitat de construir residències per a temporers a les zones turístiques. Per la seva banda, Comissions Obreres denuncia que aquesta manca empitjora les condicions laborals als hotels, que tampoc garanteixen la desconnexió digital fora de l'horari laboral. Escoltam a la seva secretària general, Consuelo López.
5: Que no use tu terminal mòbil particular. Si quiere comunicarse para hacerte cambios de turnos, horarios y explicarte sus condiciones o lo que quieran hacer contigo, que la empresa le dé un móvil a cada persona y entonces nos comunicamos con ellos. Y lo que aquí pido es que cada trabajador que esté metido sin su permiso, porque casi siempre es sin permiso, en esos grupos de WhatsApp que crea la empresa por departamentos, que automáticamente se salgan.
3: El sindicat rep uns 3 casos diaris d'expedients disciplinaris a tots els sectors, fet que coincideix amb la davallada de l'activitat des de finals d'agost i pensen que és per abaratir els acomiadaments.
1: Comença el tancament progressiu d'hotels a Eivissa en aquest darrer dia del Pont del Pilar, que malgrat les alertes de l'AEMET, deixa imatges de molts ciutadans disfrutant del festiu a prop de l'AMA. Ho hem trobat, per exemple, a la platja de Palma, on això sí, els comerciants i restauradors destaquen que aquest darrer dia està sent molt tranquil i que esperaven més moviments.
0: El dia convida a sortir al carrer i gaudir del sol, temperatures suaus i més atractives que les de l'estiu que acaben de deixar enrere. I a la platja de Palma el festiu avui és una bona oportunitat per als restauradors i comerciants, tot i que avui de matí l'ambient era més semblant a un dilluns normal que un darrer dia de pont.
6: Más o menos igual que otros días, de hecho incluso menos. No sé si será porque la gente se ha marchado a visitar otras zonas, pero de momento no tenemos ese movimiento que podemos tener un fin de semana o incluso entre semana otros días.
7: Hubo más gente ayer que era domingo. Hoy está muy tranquilo, la verdad. Esperaba más gente hoy.
0: Al contrari del que és habitual, en una de les zones turístiques de Mallorca per excel·lència avui, allò local destaca. Molts de residents han aprofitat el dia de festa per gaudir d'un ambient tranquil i diferent. Enmig de desenes de negocis més enfocats als turistes, han trobat el bar Bon Vent, per exemple, un racó que destaca pel producte local. Estefania Segura és la seva propietària.
8: El día acompaña, entonces ya desde que hemos abierto ya se nota bastante gente por la calle y la gente eso aprovecha para salir y aprovechar, y más siendo el último día de puente. I de sol.
0: Entre els residents que han sortit de casa, n'hi ha que ho han fet per berenar o també per compartir un dia amb els més petits, i els turistes també, alguns, al contrari que molts altres, avui començaven les seves vacances.
9: Bien, no hemos venido a pasear un rato y a desayunar. El buen día que hace, sí, y que no hay mucha gente. O sea, hay, pero no mucha.
10: Es un día bueno para pasear, entonces está bien, se está bien, aprovechando el último día.
11: Y la idea es anar a l'aquari, passar el dia i després ja veurem. Anar a dinar, no sé, fa un dia esplèndid, així que igual ens anem a la platja després o no sé.
12: Estamos aprovechando ya que los niños no van al cole y yo no trabajo, sí, damos un paseo aquí por Campastilla.
13: First day, for 6 days. A little bit beach and at the evening we go to the Bierkönig.
14: Yeah, and tomorrow we want to drive with a bike to Palma, seasighing.
0: Ells comencen avui i 6 dies més de festa, per la resta encara queda dia de pont per aprofitar.
1: Encara a Palma, els empresaris del passeig marítim reclamen solucions a l'Ajuntament i a l'autoritat portuària per la manca d'aparcament, una mesura que asseguren és per pal·liar la pèrdua de clients que diuen que pateixen d'ençà de la reforma d'aquest espai ara fa un any.
0: Les obres realitzades han suposat l'ampliació de zones ajardinades

0: i de vianants i la reducció de places d'aparcament. Alguns negocis, com l'Auditorium, ha augmentat els minuts de gentilesa per facilitar l'accés als espectadors.
1: Reservan, pero no llaman y dicen que no podemos llegar, que no hay sitio para aparcar.
2: Después de tantos meses de obra, ahora los clientes sencillamente no tienen parking y realmente dicen que es una lástima porque son clientes de toda la vida.
3: Hi havia un carga i descarga i com que ara no és horari de carga i descarga, han pogut aparcar.
4: Sempre hi ha un munt de cotxes intentant aparcant.
5: Per aquí, per Palma, sobretot, el tema del parking és una locura. I
6: són les 2:12. Ho dèiem en titulars, la Universitat de les Illes Balears ha pujat un 30% al salari dels ajudants de doctor per captar talent de fora de les Balears, moltes vegades frenats per l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag. I la fórmula està funcionant, afirmen els dirigents de la UIB, que al setembre va contractar 37 investigadors de fora de l'arxipèlag.
0: Els internacionals, a més, guanyen pes i es dupliquen en 4 anys. Mentre el 2021 suposaven el 21% de les sol·licituds per venir a fer feina a la universitat, l'any passat es va situar en el 40%. Segons ha explicat a IB3 Ràdio el vicerrector de personal docent investigador, Toni Bordoi, la universitat posa a disposició ofertes personalitzades als investigadors i, en alguns casos, la millora ha estat molt superior al 30%. Alguns han passat de cobrar 1.500 euros mensuals a 2.700.
7: Hem arribat, fins i tot incrementat sou, el que seria un 180% de sou original. D'aquesta manera, doncs, tu pots aconseguir que una persona que podria anar a qualsevol altra universitat, pensa que els sous a Europa són superiors en els que tenim a Espanya, doncs siguem més o manco competitius. Damunt d'això, doncs, també se li ofereixen tot un seguit de coses que estan vinculades, que són com, per exemple, tenir gent que faci feina amb ell.
0: L'increment de les retribucions està possible a través de la injecció econòmica aportada pel govern. A més, l'UIB ofereix teletreballar al personal investigador fins que no està assentat a les illes. El vicerrector de Política Científica, Víctor Omà, destaca l'esforç per captar talent de fora.
8: Estan pagant un 25% més d'allò que ofereixen altres organismes per perfils similars, de convocatòries que són de prestigi, tant a nivell estatal com europeu. I això intenta, tot i que no ho compensa encara, recompensar aquest, o equilibrar, o compensar aquest hàndicap que suposa el nivell de vida i el cost de la vivenda a les Illes Balears.
0: El primer cas de captació de talent de fora ha estat el de dos tècnics procedents de Cuba que no han vengut a fer la clàssica recerca en ciència, sinó que s'han dedicat al vessant tecnològic. La seva tasca ha servit per millorar, diu Bordoi, el projecte de plaques solars del campus universitari.
6: La UIB ha captat personal predoctoral de llocs molt diversos, Malàisia, Xangai, Bordeus, Londres, però també d'altres punts de l'estat espanyol, com el doctor Jorge Oceja, procedent de la Universitat de Cantàbria. L'obtenció d'una beca Ramón y Cajal li permet durant 5 anys desenvolupar la seva tasca investigadora sobre videojocs i educació a la universitat.
0: Jorge Oceja diu que en ocasions els preus elevats de l'habitatge dificulten assentar-se a les illes, però assegura que la UIB ha fet un esforç per atreure talent de fora amb la millora dels complements salarials.
9: Estos complementos ya no es tanto el cobrar más dinero, sino, por ejemplo, hacer el esfuerzo porque pues se reconozcan, por ejemplo, trienios o quinquenios de docencia o sexenios de investigación, ¿no? Hay algunas universidades en las que todavía estos méritos laborales, que son derechos, ¿no?, de cualquier trabajador, no se reconocen.
0: A més d'investigar a les illes, Jorge Oceja reverteix els seus coneixements a la comunitat, on cada any fa 2 o 3 assignatures pels estudiants del màster de tecnologia educativa i també pels estudiants de magisteri.
6: I una idea sorgida a Menorca podria ajudar a recuperar un exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Giomi, una pacient amb paraplegia, va plantejar la possibilitat de reparar-lo des de l'illa i ara el Centre Vit de l'AIO treballa per reproduir una peça que el fabricant ja no produeix, Carles Marquès.
10: Tot va començar amb una idea de Flor Giomi, que havia fet cursos d'intel·ligència artificial i impressió 3D al Centre Vit de l'AIO. Davant les dificultats per reparar l'exoesquelet de rehabilitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma, va compartir la possibilitat de cercar una solució des de Menorca.
11: La verdad que fue increíble porque de las dos instituciones dijeron si lo consigues, genial, Y nada, envié un email contando mi situación al Centrevit y el Centrevit automáticamente me respondió.
10: Ara, Daniel Sintes, especialista en prototipatge i disseny 3D, treballa per reproduir la peça variada, el FabLab, del Centrevit. El primer pas és escanejar-la en tres dimensions per obtenir-ne un model digital i fer-ne l'enginyeria inversa. A partir d'aquí es prepararà una primera reproducció mitjançant impressió 3D. El repte és trobar el material més adequat que garanteixi tant la resistència com la flexibilitat necessàries. Sentim Daniel Sintes.
12: Tures unes peces que són de plàstic, no? Sobretot a la part de baix de la cama, i ens van demanar ajuda abans si ho podien escanejar i fabricar aquestes peces aquí en el laboratori del FabLab de Menorca.
10: De moment, el projecte està pendent dels permisos per fabricar la peça i de determinar quin material és el més adient. Sebastià González és el director general d'Innovació i Transparència Digital del Govern de les Illes.
13: La pieza que se ha roto, volverá a reproducirla, ¿no?, para que se pueda utilizar ese esqueleto, pero no solo este, sino que los futuros esqueletos o las piezas que se rompan, también poder reponerlas a un precio de coste, prácticamente.
10: Una iniciativa de col·laboració tecnològica que vol donar una segona oportunitat a un equipament essencial per a la rehabilitació de pacients amb lesió medul·lar.
14: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
15: Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquest dies a Mó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del Camp de Menorca. Cinquena Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mó, Ajuntament de Mó.
16: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: L'ambient de precampanya electoral amb la crisi migratòria de Ceuta i l'accés a l'habitatge ha emplenat avui sobre els actes del 12 d'octubre a Madrid, Dia de la Hispanitat. Un dels moments més tensos, els insults i les escridassades contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Durant l'arribada del cap de l'executiu estatal i en diversos moments de la cerimònia, els assistents l'han increpat.
0: L'escridassada més gran s'ha produït un cop ha baixat del vehicle oficial, ha donat la mà al balde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, però ha evitat establir cap contacte visual amb ells. Els actes centrals han començat amb la desfilada militar davant la tribuna presidida pels Reis. El rei d'Espanya ha presidit la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid. Ho han fet un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi han assistit 16 presidents autonòmics, entre els quals la presidenta del govern, Marga Proens. No hi eren, però, el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que han excusat la seva assistència. Tampoc el líder de Vox, Santiago Abascal, que era Ceuta. Sí que hi han anat, en canvi, els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. El besamans davant els Reis i la princesa Leonor, pel qual passen un miler de convidats, l'obert Pedro Sánchez, seguit de la majoria dels seus ministres, el president del Congrés, el Senat, el Tribunal Constitucional, el Suprem i el Consell General del Poder Judicial, entre d'altres.
6: Ara mateix, però, l'atenció s'està traslladant a la Puerta del Sol. Un fort dispositiu de la Policia Nacional intenta desallotjar un grup d'ultres que amb banderes de la dictadura franquista està increpant als acampats per l'habitatge a Sol. Vamos allá. Darrera hora des de Sol i de la desfilada que enguany, com dèiem, arriba escalfada per l'avançament de les eleccions generals. El darrer moviment de precampanya l'han anunciat avui Podem i Esquerra Republicana.
0: En un comunicat conjunt, els morats han confirmat que l'actual secretària política Irene Montero i el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, faran equip a la campanya del 29N. Asseguren que la col·laboració entre forces de l'esquerra té l'objectiu de frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Verinka Martínez, portavoz de Sumar al Congrés, explica que encara hi ha un escenari obert per tancar el Front Ampli.
17: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos. Porque hablar de primarias, por un lado, y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián, parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa. Yo quiero, además, hacer un alegato a favor de los procesos de negociación.
6: 2:22, és temps d'esports.
16: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
6: Gavi Fortesa, bon dia.
18: Bon dia.
6: Arrenquem com a l'inici de l'informatiu amb el Mallorca, que ha guanyat les Palmes en un bon partit dels vermells.
18: Així és, per 3-1 va guanyar el Mallorca l'equip canari a l'estadi de Somos amb 3 gols de Pablo Torre, Àlex Sala i Adri Fuentes en un partit que sempre varen dominar els de Luis García. Per al tècnic asturià, aquest és el Mallorca que ell pretén.
19: Lo que hemos visto hoy sí que se acerca a lo que buscamos, a lo que proponemos, a lo que queremos. Y el único mérito, como siempre os digo, es de los jugadores por su esfuerzo, su forma de creer. Han creído en el plan desde el minuto uno. Han hecho una semana extraordinaria de entrenamientos y lo han reflejado en el partido.
18: També va parlar el golejador de l'equip, Adri Fuentes, que ja en suma 5.
20: La verdad que ni siquiera lo he pensado. Yo trato de ir partido a partido, semana a semana, ayudar al equipo lo máximo posible y si puede ser con goles mejor.
18: La jornada de segona divisió acabarà avui amb els partits Valladolid-Albacete, en joc des de les dues, Burgos-Granada, Oviedo-Eibar i Tenerife-Girona. També a la primera divisió, avui se tanca la jornada amb el partit Llevant-Sevilla. I a primera divisió destacam la destitució de Ramis a Osasuna i la tornada a la banqueta del Sadar de Jagó Barrasate. I a segona federació, el Balears Futbol Club va perdre 2-3 davant de l'Ona Sant Adrià. Miqui Maians és el tècnic blanc i blau.
21: Ens han superat, la primera part, la veritat és que ens han superat. El gol de Nenius ens ha donat un pot de força. La segona part també hem pogut fer el segon. Insuficient, han tingut elles per fer 2-4 i nosaltres per fer 3-3. En el final, amb un pot més, podríem haver empatat, però bueno, ens quedem amb aquesta sensació dolenta de perdre a casa.
18: D'altra banda, ahir el duel de la jornada a la segona federació masculina, l'Atlètic Balears i el Mallorca B varen empatar 2-2 a l'estadi Balears. Sentim els respectius entrenadors, Òscar Troyà i Pep Lluís Martí.
22: Ellos nos tiraron un pelín atrás, nosotros no nos queríamos tirar y los cambios es para no tirarnos atrás, intentar seguir doblando bandas, presionando arriba y no hundiéndonos. Y ellos nos han hundido a través del juego y nosotros yo creo que más que desconfianza después de ese primer gol encajado.
23: Fes primer gol tan ràpid, evidentment li genera nervis en el rival. També nosaltres hem intentat canviar la disposició de jugar un jugador de peu, millor peu de dins, tenir més possibilitat de jugar per de dins amb millor control de la pilota i no provocar que el rival mos pogués recuperar tan ràpid. L'hem trobat i en el final hem tingut la fortuna.
18: Per la seva part, la penya esportiva va guanyar 3-1 l'Oriola i el Poblense va guanyar 2-1 el Castelló B. Julián Robles és l'entrenador del Poblense.
24: Creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales. La primera parte hemos querido minimizar un poco su juego interior, que es poderoso y venían de hacer buenos partidos de golear a los equipos. Y yo creo que a raíz de su expulsión y cuando mejor estábamos, creo que nos hemos relajado y de hecho ha venido su gol, que empataba el partido. Y bueno, y la segunda parte a base de corazón y de empuje, pues bueno, hemos conseguido la victoria.
18: Y Ramiro González, entrenador de la penya esportiva Santa Eulària, reivindica a Ivetras las limitaciones, los problemas de presupuesto y de habitatge pels seus jugadors a Eivissa.
25: Somos los que somos. Si aquí habían 2 millones de euros, hubiera un árabe, yo tampoco sería entrenador y hay que ser realista. Entonces yo a ellos, ¿qué les voy a decir? Si mira lo que han hecho hoy. Si es que me emociona porque es muy difícil lo que han hecho hoy. En esta situación, lo que hicieron el otro día en Valencia. Es súper complicado el día a día.
18: Pel que fa a la Copa del Rei, el Sant Rafel va caure per 5-0 al Camp del Prat i queda eliminat de la fase prèvia. I en bàsquet, tercera victòria consecutiva en 3 jornades de l'Azul Marino, que va superar el Cádiz La Seu per 72-50 i comparteix lideratge a la Lliga Endesa. Sentim la jugadora Blanca Millán.
26: Creo que la clave es el exigirnos estar al 100% cada partido y cada entreno. Entonces, bueno, muy contentas, 2 partidos en casa y uno fuera muy importante y con ganas de más. Nos gusta que la gente venga a disfrutar, que cada vez sea más gente, enseñarles de lo que somos capaces, ¿no? De que va a ser un año divertido si seguimos por esta línea y bueno, ojalá. ojalá jugar todos los partidos en casa. Creo que tener los objetivos siempre en mente y querer más demuestra la ambición del grupo.
18: Pel que fa a la primera FEB, el Palme Bàsquet va guanyar 84-69 al Zamora i a més va anunciar el fitxatge de l'ex-ACB Joan Sastre. Íñigo Núñez és l'entrenador del Palme.
1: Sí que hemos conseguido al menos reducir el tiempo en el que estamos desconectados y en los momentos en los que no tenemos fluidez ofensiva ser algo más sólidos a nivel defensivo.
18: En bàsquet, tancam la informació esportiva.
6: Gràcies, Gavi. Com sempre, després dels esports, la cultura.
16: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: IB3 Televisió aposta per la cultura amb el seu nou programa Creadors, una cita setmanal on es posa el focus en aquells que contribueixen a fer que les Balears siguin tot un referent cultural i artístic.
0: La cita serà cada dilluns a partir d'avui quan passin 20 minuts de les 11 del vespre. El pintor Rafa Forteza és el protagonista del primer episodi amb una entrevista en profunditat, però hi ha molt més a descobrir.
2: En Rafa Fortes és un gran artista i jo crec que és el millor per començar. A més, tinc molta confiança en ell i quan és primer era el millor per arrencar. I també trobarem les noves llibreries, de com aquests valents han obert llibreries en un món accelerat i de tecnologia. També tenim en Tebas, que és un grup musical que farà dues cançons. També tindrem un reportatge dels espais de creació, que són espais independents per crear, com dius, per el mateix nom. I tindrem Casa Planes i també altres de les illes.
0: És Raquel Victòria, presentadora de Creadors. La cita amb aquest programa serà cada dilluns, com dèiem, quan passin 20 minuts de les 11 del vespre a IB3 Televisió.
16: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: La veu de Maria Dalmà Bonet omplia aquest vespre passat el mític escenari del Teatre Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha tornat a l'escenari que la va veure triomfar el 1975 i ho ha fet amb les cançons que va tocar aleshores i també ha aprofitat per donar a conèixer L'aigua no cansa, el seu darrer treball.
1: En un recital de més d'una vintena de cançons, Bonet ha barrejat els temes del darrer àlbum amb altres de repertori clàssic com aquest Què volen aquesta gent, que ha dedicat a totes les persones represaliades que són a l'exili encara i ha esmentat directament el líder català Carles Puigdemont, present a l'auditori. Tornar a aquest escenari parisenc li ha despertat una emoció molt intensa, ha confessat després del concert, i veure'l ple ha estat, afegeix, tota una sorpresa.
0: Són gairebé les 2:30. Fins aquí aquesta edició especial de l'informatiu migdia en festiu. Més notícies als butlletins horaris. Ara i Ivetres Ràdio continua a Òrbita 3.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

són els de Bunyola, Mallorca, Xanguito al capdavant, Joan Muntaner. Acabam d'escoltar Me pica Escó, una de les cançons del seu darrer EP, Batacs. Grup que té moltes opcions d'aconseguir qualque guardó en els Premis de la Música Balear, que es donaran a conèixer el proper mes de novembre. També encarregats de tornar a obrir aquest aparador musical per seguir punxant la banda sonora d'aquest festiu 12 d'octubre. Escoltes Òrbita 3 Extra, davant de micròfon Tito Fuster, a les presentacions, comentaris, seleccionant els continguts i a les mascles. Orbitarem fins a arribar en el punt horari de les 8. Serà un autèntic plaer compartir cançons i continguts amb tu. I pel que fa a Xanguito, aquest proper divendres, dia 16 d'octubre, actuen a Ses Voltes Palma, concert per la inclusió, que comptarà més amb Suasi, Humbert de Negats, Gemma Mar i el projecte Nas Tallat. Tot això amb entrada gratuïta d'aquest concert solidari. Escolta'm ara de Xanguito, T'estimaré.

Hola a tothom, som en Joan Montaner, el cantant de Xanguito, i avui venc a presentar-vos el nostre nou EP de 5 cançons que se titula Batecs, i on cada cançó representa un batec, el batec de la presa de consciència, el batec de les connexions humanes que fan que sortiguem i anem de festa, el batec de la pèrdua, quan perdem una persona que estimam, i el batec de l'amor incondicional, com pot ser dedicar-li unes paraules a una persona que estimam. El batec és el primer so que va sentir el nostre cos en el moment que varen crear la vida del nostre cos, i també el batec és el que fa mantenir els pols, que ens fa prendre decisions, fer el nostre dia a dia i millorar com a persones i, sobretot, procurar ser molt feliços.

dins mi mateix. Són Xanguito. El seu cantant, Joan Muntaner, participarà el proper divendres a Ses Voltes Palma en el concert per la inclusió, aquesta festa solidària amb entrada gratuïta. A part de Joan Muntaner, també hi serà la cantautora Gemma Mar.

0: És la cantautora mallorquina Gemma Marra, que vam d'escoltar la cançó Hi ha moments, amb una altra vocalista del talent balear, Aina Sanoguera. Gemma Marra actuarà aquest proper divendres a Ses Voltes Palma a partir de les 8 del capvespre, concert per la inclusió, amb entrada gratuïta. També hi seran Suasi, Joan Montaner, Xanguito, que escoltàvem fa uns minuts, qui va ser membre de Negats, Humbert, i el projecte que mescla música tradicional i popular de Mallorca, boleros, jotes, reciclades i manipulades amb electrònica i textures digitals, és a dir, nas tallat. Escoltàvem la reciclada Lopí de Formentor.
1: Dear passengers, we would like to give you a very warm welcome on board. My name is Captain Michael Coast.

geni de Zeus i la divinatge. Domina les muntanyes i aguaita l'infinit. Per ell la terra és dura. Més pesa son ramatge el cel que l'enamora. I té el llamp i l'oratge per glòria i per delit. Oh, sí! Que quan allà haurà bremolat les ventades i sent entre l'escuma que tombi el seu penyal, llavors hi ha el riu i canta més fort que les onades i vencedors pels

0: És el projecte anomenat Nas Tallat, que actuarà el proper divendres, dia 16 d'octubre, a Ses Voltes Palma, concert per la inclusió, a partir de les 8 de cap vespre i amb entrada gratuïta. També hi seran Joan Montaner, De Xanguito, Suasi, Humbert i Gemma Mar. Així arribam a fer una pausa, una aturada i tot un tema de contraportada i arribam al punt horari de les 3.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí a Òrbita 3.
4: Aquí a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és servei públic.
7: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
0: Aquest viatge per al món de les cançons que continuarà després del butlletí informatiu. 4 minuts d'informació i entram en sessió de migdiada. Seguirem punxant la banda sonora d'aquest festiu 12 d'octubre. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: si el día poder...
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radio Skestel. Centres.4 de sa freqüència modulada.

has to say to you.

Sa frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serva salada.

tots som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. L'alegria és nostre sou, esquifem en un renou. Som els primers on surten.

0: Perdona, què t'has de dir?
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Radio.
1: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Radios Kestell. Centres.4 de la freqüència modulada.

Un matin, nous partirons sans bagage, tous les deux.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: o poche luna e che vo chiù.
1: Ràdio Es Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.